0: மைக்
1: Sí, lo tuyo es el popular. Te damos doble, doble popular en Tropical.